0: 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial 20 Jol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Satèris de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star, de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, sí, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
3: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el setè disc de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois, va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
3: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
5: Aquest nou àlbum és el setè disc de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim. No ho fem malbé.
4: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
5: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star, de la Universitat de Northern, a Illinois, va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
4: Doncs, els núvols.
5: Aquest, tot l'eclipse de Har, ha estat la guanyadora indiscutible.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
3: Tal un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
0: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ràdio Marina.
8: Matí 360.
9: A l'investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
10: Aquest nou àlbum és el Set Edis de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
9: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
10: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
9: Els núvols.
10: Aquest, tot l'eclipse de Harris, ha estat la guanyadora indiscutible.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Estem escoltant els Maroon 5 amb la col·laboració de Lisa. Això és un tema que coneixíem ara fa un any i mig aproximadament i que es diu Priceless. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, molt bon dia.
1: Matí 360.

Els Maroon 5, que s'han deixat veure, o s'han deixat sentir, o s'han deixat escoltar, millor dit, en alguna ocasió, amb col·laboracions com aquesta, que estàvem escoltant en aquesta ocasió, amb la cantant Lisa i aquest Priceless, però alguna més, fa temps que no tenim material discogràfic propi nou. En tot cas, ens agrada sempre escoltar-los i recordar també els seus grans temes. Comencem el Matí 360 d'aquest dijous 24 de setembre. Avui és festiu a la ciutat de Barcelona, també en alguns altres municipis, i això es nota i força en la mobilitat arreu, no només a l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó també fins i tot en llocs com l'Alt Maresme i la Selva Marítima, on el volum de trànsit és una mica inferior a l'habitual, donat que també hi ha força gent, força persones que es desplacen diàriament a treballar a l'àrea metropolitana de Barcelona en vehicle privat. Avui és el dia de la Mercè, per tant, moltes felicitats a totes les Mercès. Comencem el Matí 360, nosaltres d'aquest dijous, amb diverses qüestions per explicar-vos, les notícies locals i comarcals, també tenim l'agenda d'activitats, el repàs a les portades dels diaris, i avui parlarem d'una cita que arriba als 30 anys. Parlarem de Monfoto, de Lloret. De fet, ahir a les notícies ja fèiem una referència, però ara, avui, d'aquí uns 15 minuts aproximadament, parlarem amb un dels membres de l'associació Monfoto sobre aquest esdeveniment que la setmana vinent celebra, com dèiem, els 30 anys al Teatre de Lloret de Mar, amb 3 dies carregats d'activitats. Tot això en aquesta primera hora, acompanyat, com sempre, de molt bona música, música d'actualitat, però també de fa uns quants anys. I a la segona hora, com cada dia també, tenim a la Montse Rico, que arriba amb l'actualitat musical i cultural i el viatge en el temps musical, per saber què passava tal dia com avui en el món de la música. Tot plegat al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina, també a marina360.cat. Som l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Un plaer acompanyar-vos i aixecar-nos, despertar-nos junts cada dia de dilluns a divendres. Anem amb les notícies.

I comencem explicant-vos que les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei. La protesta serà de 6 a 8 del vespre i coincidirà amb la celebració del ple municipal. Les professionals denuncien que la municipalització del servei continua pendent, malgrat el compromís adquirit pel govern municipal fa 2 anys. Mentrestant, asseguren que continuen treballant per una empresa privada amb unes condicions vinculades a un contracte del 2017 que s'ha anat prorrogant. Segons les treballadores, el nou procés de licitació també ha quedat aturat després de diferents incidències i una impugnació. Reclamen que es desencalli el procediment i que es compensin, que es mantinguin els complements i millores salarials i que es compensin les quantitats que consideren pendents. Les treballadores anuncien que es concentraran cada dijous que hi hagi ple municipal fins que hi hagi avenços i no descarten ampliar les mobilitzacions ni arribar a convocar una vaga si la situació es manté. Seguim parlant de Blanes, però per una altra qüestió. El municipi torna a buscar els aparadors més cinematogràfics de la ciutat, coincidint amb la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival, és a dir, el Festival de Cinema. L'Ajuntament ha convocat el tercer concurs d'aparadors de cine, que aquest any amplia la participació a tota mena de botigues, establiments, empreses i serveis del municipi. Els participants hauran de decorar els seus aparadors o algun espai de l'establiment amb una temàtica relacionada amb el cinema. El jurat valorarà especialment originalitat, els materials utilitzats i la composició del conjunt. Hi haurà 3 premis dotats amb 500, 300 i 200 euros. Les inscripcions estan obertes fins demà divendres, dia 25, a la 1 del migdia. Els muntatges es podran veure a partir del 28 de setembre. També us expliquem avui que 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat reconeguts en els programes de suport a la recerca impulsats per DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. S'han presentat en el marc de la segona jornada Talent Gironí en Recerca i Salut, celebrada a Girona. Un dels projectes treballa en la validació clínica de l'aplicació del banc de sang. L'altre se centra en millorar l'abordatge de la fragilitat mitjançant el cribratge proactiu, la telemonitorització i circuits assistencials integrals. Integrats, millor dit. En total, la jornada ha donat a conèixer 8 projectes de recerca desenvolupats des dels hospitals comarcals gironins i 3 professionals beneficiàries del programa Talent Gironí. 8 del matí, 9 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dijous 24 de setembre.

0: Activa Vidreres obrirà aquest divendres a la ciutadania el debat sobre la mobilitat al municipi. La formació política ha convocat una jornada a les 7 de la tarda a la sala de la biblioteca per recollir necessitats i propostes dels veïns sobre com millorar els desplaçaments. La trobada se centrarà en tres grans qüestions: les connexions entre el nucli i els barris, l'enllaç de Vidreres amb l'estació de tren de Sils i la mobilitat dins del mateix poble, especialment els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb altres alternatives al vehicle privat. El portaveu municipal d'Activa Vidreres, Lluís Campmajor, de fet, pensa que la millora de la connexió amb l'estació de Sils és especialment important per facilitar els desplaçaments per feina, estudis o serveis. Actualment, Activa Vidreres té 4 representants al consistori i forma part de l'oposició. I l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius turístics més ben valorats al Maresme. Així ho recull el monitor de reputació turística online 2026, que situa la valoració global dels recursos turístics de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de l'edició anterior. Entre els atractius, l'enogastronomia obté la nota més alta amb un 9,56, seguida del turisme actiu amb un 9,28. Pel que fa als allotjaments, obtenen una valoració mitjana de 7,94 amb el personal i la ubicació com els aspectes més ben puntuats. Per municipis, Calella és la població que concentra més opinions sobre recursos turístics, seguida de Santa Susana, Malgrat de Mar i Mataró. Informació d'àmbit general. Unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre contra el desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que vivia des de feia 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. El desnonament es va executar hores abans, després de diversos intents previs per aturar-lo. La protesta, convocada pel sindicat de llogateres, es va concentrar inicialment davant de l'immoble adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos, al barri de Chamberí. Els manifestants van tallar el trànsit i van reclamar més habitatge assequible, alhora que van corejar consignes contra la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també contra la gestió del govern espanyol en matèria d'habitatge. I també us expliquem avui que els treballadors autònoms cobren de mitjana 657 euros menys de pensió de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard. Segons l'últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la jubilació mitjana dels autònoms és de 1.063 euros mensuals, un 38% menys que els 1.720 euros del règim general. L'estudi també constata una transformació del perfil del treball autònom. A finals del 2025 hi havia més de 574.000 afiliacions per compte propi a Catalunya i els autònoms estrangers van créixer un 5,4%, molt per sobre del conjunt del col·lectiu. La seva presència és especialment elevada en comarques costaneres i urbanes, entre les quals hi ha la selva. Escoltem el ponent de l'informe, Albert Ferrer.
1: Un d'aquests canvis tindria a veure amb un major pes de la població estrangera. I en aquest sentit m'agradaria destacar com les persones estrangeres representen una de cada 6 persones treballadores autònomes. I són les que registren un major creixement, en concret del 5,4%. A més, d'aquestes persones estrangeres, 2 de cada 3 procedeixen d'un país extracomunitari.
0: De fet, Girona concentra el 10,3% dels autònoms nascuts fora de l'estat que treballen a Catalunya, només per darrere de Barcelona. En el conjunt del país, els estrangers ja representen aproximadament un de cada 6 treballadors autònoms. 2 minuts escassos per arribar a 9:15 del matí. Acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que avui dijous tindrem un dia amb ambient assolellat en general, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Les temperatures màximes se situaran en valors d'entre els 29 i els 31 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Ens fixem aquesta hora en la mobilitat a tot el territori.

Doncs la principal incidència que hem de destacar, segons informa a aquesta hora el Servei Català de Trànsit, és en dos punts, en les comarques, a les comarques gironines, també a Lleida, i en un punt de la mateixa carretera, a la C25. De fet, a comarques gironines és a la C65. Hi ha hagut un accident a la C65 a l'alçada de Llagostera, entre els quilòmetres 8 i mig i 9, hi ha mig quilòmetre amb circulació intensa per un carril tallat per aquest accident que s'ha registrat a l'alçada de Llagostera. I també a la C25, a l'eix transversal, hi ha l'averia d'un vehicle que provoca mig quilòmetre també de circulació amb retencions a Sant Hilari, en aquest cas, en direcció Lleida. També hi ha un carril tallat per aquesta avaria d'aquest vehicle. Per tant, precaució, en tots dos casos hi ha un carril menys de circulació, tant a la C65 com a Llagostera, com a la C25, a l'eix transversal, a l'alçada de Sant Hilari Sacalm, en sentit Lleida. I pel que fa al servei de Rodalies, a hores d'ara, Rodalies de Catalunya no està informant de cap afectació destacable, almenys a les línies que travessen el nostre territori, les línies R1 i RGU per la costa i les línies R11 i R2 Nord que connecten comarques gironines i Barcelona per l'interior. És un quart de 9 del matí, dijous 24 de setembre, arriben al Sopa de Cabra amb la Su i també amb Mon DJ, versionant un dels clàssics.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
2: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
1: Apunta. Dutxa Girona. 670 78 22 26.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
6: Ràdio Marina. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360, l'entrevista del dia.
7: Monfort arriba als 30 anys aquest 2026. A partir de la setmana vinent, el proper cap de setmana, hi ha un conjunt d'activitats per celebrar doncs, una nova edició d'aquest festival que s'ha convertit en un referent de la fotografia de natura. Parlem amb Paco Membrives, que és un dels membres de l'organització. Paco, bon dia, benvingut.
8: Hola, molt bon dia.
7: Gràcies per ser de nou amb nosaltres. D'entrada, felicitats, perquè aquests 30 anys és una fita molt important i, evidentment, no s'aconsegueix cada dia que un festival arribi a 3 dècades d'història.
8: Sí, no, ha estat una feina constant. Al final hem aconseguit el que volien, que és aquest reconeixement global del festival, és a dir, a nivell internacional està considerat un dels més importants del món. Venen figures de diferents països i de moltes institucions vinculades amb la ciència i amb la fotografia de natura, i sí, s'ha convertit en un referent que a partir d'aquest any volem que sigui doncs, més popular i que la gent gaudeixi de totes les activitats que fem.
7: Uh-huh. Paco, si mireu enrere, des d'aquell concurs de fotografia de muntanya que va néixer a Lloret ara fa 30 anys fins al festival internacional que és avui dia, què és el que més ha canviat?
8: Han canviat moltes coses, és a dir, vam començar en un món analògic amb càmeres i rodets. Estem en un món digital on la percepció de la imatge també ha canviat moltíssim. La manera com es percep les imatges i com es consumeixen les imatges per les xarxes és un fet d'un gran canvi social i de percepció. És veritat que es consumeixen més imatges, que es fan moltes més imatges, però hi ha una certa devaluació del valor de la imatge real sota un criteri documental i científic. Cada vegada ens creiem més les imatges, la IA és un gran perill també sobre la credibilitat del que veiem, i tot i que sempre ha existit l'opció de tenir aquesta subjectivitat amb la captura, actualment estem en un procés de canvi doncs, molt, molt perillós. Potser el que més ha canviat aquests 30 anys està començant a ocórrer ara, en aquests moments.
7: I està començant a ocórrer, però a més de manera molt ràpida, amb poca capacitat d'assimilació per part de tothom, no?
8: Sí, de moment tenim la sort de que la gent que treballa fotografia documental treballa sobre la generació dels arxius originals que només fan les càmeres. De moment esperem que això pugui continuar així, perquè tan aviat com la IA tingui la capacitat de generar arxius de captura de càmera, doncs haurem perdut l'única font fiable de la seguretat dels arxius que tenim. De moment creiem que tant els creadors d'intel·ligència artificial com tot el sector de fotografia mantenen aquesta autoria d'arxius originals de les captures fotogràfiques.
7: Paco, arribeu als 30 anys amb un rècord de participació enguany, en l'edició d'enguany, no? 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Quina seria l'explicació perquè un projecte nascut a Lloret hagi aconseguit aquesta dimensió internacional i poder arribar a aquestes xifres?
8: Doncs la veritat que no ho sé, perquè econòmiques no són. Vull dir, el nostre perfil, comparat amb altres festivals del nostre nivell, tenen pressupostos molt, molt superiors. Suposo que és la constància i la feina ben feta. Va ser un dels primers concursos en passar al format digital, va ser el primer concurs a tenir formació i premis per joves, va ser el primer concurs a establir normes ètiques, un dels primers del món també a treballar sobre temes documentals, de portfoli, sobre fer beques i suport a fotògrafs. Crec que és tot un seguit d'accions que han fet que els fotògrafs tinguin plena confiança en el certamen i sobretot la part més important, que és treballar amb molta justícia i ètica a les imatges a través de jurats molt qualificats a nivell mundial. I això és, suposo, el fet més important que valoren els fotògrafs, no tant els premis rebuts, sinó al final la consideració i reconeixement internacional.
7: Mm-hmm. I precisament parlant de jurats, després de 30 anys, encara és possible sorprendre un jurat?
8: Sí, encara és possible, per suposat. Si no, no tindria gaire sentit fer aquesta activitat. Tenim moltes variants que fan que hi hagin fotos originals. Primer, l'evolució de la tècnica fotogràfica fa que fotografies, per exemple, astronòmiques d'un cel profund abans eren molt més difícils amb les noves tecnologies digitals. Podem fer fotografies molt sorprenents des d'un punt de vista astronòmic, però també microscòpic. Les profunditats de camp s'han fet infinites. Podem tenir profunditats de camp que abans amb la càmera convencional era realment difícil. Tota la fotografia científica ha canviat. Fotografia amb drons, fotografia amb càmeres trampa, fotografia subaquàtica. Tota aquesta vessant tècnica ha canviat fotogràficament i tenim imatges que fa uns anys era impossible obtenir. Però, per una altra banda, hi ha fotografies fetes des d'un punt de vista molt fresc, molt creatiu, comportaments, fotografies documentals que fan biòlegs després de molts anys de seguiment i estudi. Encara continuem rebent fotografies molt sorprenents.
7: Mm-hmm. Sense avançar-nos als resultats del concurs, que es donaran a conèixer durant la gala inaugural del proper 2 d'octubre, el proper divendres, si no m'equivoco, què heu vist o què ha vist el jurat en aquesta convocatòria que us hagi cridat especialment l'atenció, així, de manera molt genèrica,
8: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars, i per un altre sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja de compromís entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental. D'aquesta manera, rebem, com que aquesta és la visió, rebem també molts portfolis i col·leccions de fotografies basats en estudis de conservació de la natura molt interessants, i des de fa uns anys potser aquests elements afegits a la denúncia i a la creació artística són els elements més importants del certamen.
7: De fet, en el moment que vivim de canvi climàtic, de transformació d'ecosistemes, això adquireix una importància rellevant, no? També és una manera de denunciar segons quines pràctiques o segons quines situacions.
8: Sí, al final el concurs no deixa de ser un joc, no deixa de ser una convocatòria oberta perquè la gent porti les seves fotografies. Serà el jurat el que determinarà quina és la foto guanyadora, les finalistes, la composició de l'exposició basada en la seva experiència i coneixement. però no deixa de ser una selecció subjectiva. Estic segur que un altre jurat amb altres condicions i amb moltes variables que té un concurs podria triar altres fotografies. Però l'objectiu final del concurs Monfoto, potser el que li ha donat tota la seva reputació, és que aquestes fotografies són el punt d'inici de tota una formació, un recorregut, un intent de sensibilitzar la societat sobre el que està passant en el planeta, sobre la varietat d'espècies que necessitem i d'hàbitats que necessitem conservar i, sobretot, lluitar per la formació dels joves en aquest àmbit, també, no?
7: Un aniversari que arriba no només pel simbolisme, no?, de la xifra rodona, sinó també perquè aquest any Monfoto ha estat reconegut com a entitat d'utilitat pública per part de la Generalitat de Catalunya, no? Què significa per vosaltres aquest reconeixement?
8: Això és un canvi molt important. La gent potser no sap molt bé què vol dir això de declarar una entitat d'utilitat pública. Fonamentalment, el que vol dir és que l'entitat no treballa per ella mateixa, sinó que treballa per al benefici de tota la societat i que és un acte que necessita del reconeixement de tota l'administració i la ciutadania, empreses, entitats, que li donguin suport, perquè el que fa no és per un grup de socis o per un grup de bojos que estiguin doncs, a mans de la fotografia o la natura, sinó que és per tothom. I això que nosaltres ja creiem històricament des de la nostra formació com a entitat, doncs, que ho avali l'administració, doncs, ens omple d'orgull i, a més, ens facilita també, potser el més important, aplicar la qüestió fiscal de l'entitat a una nova llei de mecenatge que esperem que faciliti també la gestió econòmica i financera de l'entitat per continuar fent les seves activitats.
7: El taló d'Aquiles de gairebé qualsevol associació en aquest país, eh?
8: Sí. Les associacions tenen un risc cada vegada més elevat perquè aquest factor de voluntariat s'està perdent. Les associacions a Catalunya, històricament, un nínxol de gent que formava part d'entitats d'una manera compromesa, doncs s'està complicant molt per qüestions de la pròpia administració nacional i també europea, i està fent que les associacions tinguin unes dificultats de funcionar d'una manera complexa. I hem de tirar cap a opcions econòmiques i funcionar doncs contractant alguns dels serveis perquè falten voluntaris moltes vegades per tirar-les endavant.
7: Parlàveu al principi de voler acostar també a la ciutadania i no només als creadors internacionals i als fotògrafs que provenen d'altres llocs d'Europa i del món al concurs Monfoto i també a nous talents, no? Hi ha un espai per a nous talents. Com es pot combinar tot això?
8: Sí, ja fa molts anys que treballem tot el tema de la formació de joves. Tenim un petit festival que és itinerant per Catalunya, que es diu Youth Stories, on venen fotògrafs joves a presentar els seus projectes. Fem formació per joves, tenim una plataforma que es diu Changing Planet a nivell europeu, que treballa molt la creativitat i les inquietuds, no?, dels joves cap al canvi climàtic i altres elements ambientals. I aleshores el que hem fet aquest any és incloure dintre del festival, mantenir per una part totes aquestes figures del món de la fotografia ja consolidades i que presentin els seus projectes i a la vegada compartir-lo amb nous talents que estan fent coses molt interessants. I quan dic nous talents, de vegades jo crec que em quedo. És a dir, el fet de que siguin joves no vol dir que sigui un talent emergent, sinó que és un talent desconegut, però que està tenint... alguns d'aquests joves que venen a Monfoto estan tenint ja reconeixements més importants que alguns dels veterans que venen, no? Vull dir, són fotògrafs molt joves que estan fent una feina molt i molt compromesa i que val la pena veure algunes molt novedoses, com podrem veure un estudi dels efectes de la Dana que va passar a València o dels incendis, premis aconseguits i com el WordPress Photo o com altres concursos molt importants i que ells mateixos ja són professionals i treballen per mitjans de comunicació en alguns casos.
7: I després d'aquests 30 anys, cap a on mirar ara, Monfoto? Què us agradaria, per exemple, si parlem d'aquí 10 anys, amb el 40è aniversari, què us agradaria explicar?
8: Suposo que no volem explicar gaire cosa més. Els objectius més importants és que la gent comprengui que és un festival obert a tothom, que no és un festival per fotògrafs, que la gent se'l faci seu, sobretot en el territori, no només a Lloret, sinó a tota la demarcació i a Catalunya, que se'l faci seu, que comprengui que la fotografia i el medi ambient... la fotografia és el mitjà, però que és el mitjà més visual i divertit de comprendre el que es fa i el que es pretén explicar. Al final és un festival d'històries on la fotografia només és el mitjà per arribar a donar aquest missatge. Aleshores, per això, a partir d'aquest any, esperem en el futur, continuarem amb activitats molt lúdiques dintre del festival perquè la gent doncs, pugui consumir cultura mediambiental i, per una altra banda, doncs, estar en un espai lúdic, veure imatges, però també sentir música, veure productes de l'àmbit cultural, no només fotogràfic, i pugui gaudir d'un bon cap de setmana. Si això ho aconseguim, crec que haurem fet un gran pas endavant. I per l'altre, el que espero és, si mantenim el que estem fent i el dotem de major estabilitat financera, crec que podem estar contents de tenir festival i activitats per llarg.
7: Paco Membrives, membre de l'organització de Monfoto, gràcies per explicar-nos un cop més com es planteja el Festival Internacional de Fotografia de Natura aquest 2026, que arriba als 30 anys, i de nou, enhorabona, felicitats.
8: Doncs moltes gràcies. Convidar-vos a tots a venir. El divendres és accés gratuït, tant a la carpa com al teatre. Gaudireu d'un espectacle realment espectacular d'imatges. I dissabte i diumenge mireu el programa perquè hi ha coses realment interessants.
7: Gràcies, molt bon dia.
8: Gràcies a vosaltres.

que és una versió que vam conèixer ara fa uns pocs anys del tema original dels Catarres, Jennifer, amb el que, sense cap mena de dubte, van aconseguir una popularitat extraordinària. Això és una versió amb Figaflaues. 3 minuts per arribar a 3:15 del matí. Anem ràpid a fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats, que abans no n'hem fet el repàs habitual. Parlem d'aquest cap de setmana d'una activitat a Blanes, al Jardí Mari Murtra, al Jardí Botànic Mari Murtra, és la motxilla de Faust. També el cap de setmana segueix amb el tercer festival blanenc, dissabte, de talent blanenc, el dissabte concert de Xavier Dotres, trio al Teatre de Blanes, i diumenge un monòleg amb el nom A la taula de la cuina amb Teresa Gelpí a partir de les 12 del migdia a la Casa Saladrí. També a la tarda hi ha un concert de Molinas Quartet al teatre. A Lloret, el proper cap de setmana, el dia 27, la marxa popular de les platges de Lloret, i també el dia 27 el municipi celebra el Dia Mundial del Turisme amb una jornada de portes obertes a diversos equipaments. A Tossa continua la campanya gastronòmica a la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també hi ha el darrer concert aquest dissabte del Festival Nits a Dalt de Vila amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh a la Vila Vella. A Calella continuen de festa major fins al 27 de setembre. També continuen les activitats a la Fira de Calella i la Maresma, al Passeig Manuel Puigverd, i a Pineda fins dissabte hi ha la dotzena, o el dotzè, millor dit, Festival Internacional de Curtmetratges organitzat per Cinemar. A Palafolls també tenim el cicle de música clàssica a Sant Genís, amb concerts a l'església parroquial de Sant Genís fins al 2 d'octubre. I a Santa Coloma de Farners també, des d'avui fins al diumenge, hi ha festa major amb activitats com el Ball de Gegants, el pregó de festa major i també les barraques. A Hostalric, la 36a edició de les festes de Sant Miquel, des de demà, dia 25, fins al 28 de setembre. També a Sils celebren la festa major petita des d'avui fins al dia 27, fins diumenge, amb activitats per tota la família. Per tant, tenim un bon grapat d'activitats per gaudir al territori al temps lliure. Escolteu això, arriba la nova proposta de Teddy Swims.

0: Matí 360.
1: Anem a fer un cop d'ull aquesta hora a les portades dels rotatius en paper d'aquest dijous 24 de setembre. Diari de Girona titula en portada "La IA provoca un canvi radical de la relació de les marques amb els seus clients". També diu Diari de Girona que arresten l'agent de viatges que va estafar 2 milions a 400 clients. El Punt Avui, a la portada, trobem el següent titular: "Del forn al cafè, l'obertura de fleques, que també ofereixen cafè, està en auge i diverses cadenes es disputen al mercat català". Un altre titular que destaca el Punt Avui en portada diu que l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye. Àmbit estatal, La Vanguardia, el Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. La majoria del Tribunal creu que el Tribunal Constitucional va vulnerar tres articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar la mesura als líders independentistes. I també La Vanguardia diu... es fa ressò del cas del desnonament de la Mari Carmen a Madrid amb una fotografia sobre aquest desnonament i ho titulen així: "El cas de la Mari Carmen commou el país". El Periòdico: un cant al comerç tradicional. El pregó de Toni Meritxell Falguera, de l'històric celler de Gelida, puja al teló de la Mercè. I també El Periòdico diu que Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de Mari Carmen. Acabarem amb el Diari Ara, titula en portada: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei de l'Aràbia Saudita, i més caos a Rodalies, es disparen els robatoris de coure.
0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
3: I quina sort tenir el Maresme.
2: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt, amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
3: I et vull tenir el meu cos.
2: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
3: I quina sort tenir el Maresme.
2: Tota la programació a firadecalella.cat.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recuperauto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recuperauto. El teu desballestament de confiança.
5: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: el so de l'Ene Marlin recuperant aquest tema que és dels referents dels primers anys dels 2000, Sliding Down Here. En 7 minuts arribarem a les 9 en punt del matí, actualitzem informació de mobilitat i anem amb les notícies. Mobilitat avui molt condicionada per aquest festiu a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment a la ciutat de Barcelona, però que això afecta també a bona part de la xarxa viària catalana per aquesta reducció de trànsit. Sí que hem de fer menció, doncs, a aquesta operació sortida pel pont de la Mercè. Demà, avui és festiu, però demà... demà no, en tot cas hi ha moltes persones de l'àrea metropolitana que fan festa demà i que aprofiten per fer desplaçaments de cap de setmana llarg a destinacions com per exemple l'Almaresma i també la Selva Marítima. De fet, ahir a última hora el Servei Català de Trànsit informava que ja havien sortit a les 9 del vespre al voltant del 42% dels vehicles previstos des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una operació sortida que continua aquest matí, per tant sí que s'esperen algunes complicacions al llarg del matí i migdia en diversos punts de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, a l'eix transversal, a Sant Hilari, en direcció Lleida, continua aquest mig quilòmetre de circulació intensa per un carril tallat per l'averia d'un vehicle. I pel que fa a Rodalies, doncs ara mateix Rodalies de Catalunya no està informant de cap afectació, almenys greu, a les línies que travessen el territori, per la costa R1 i RG1 i per l'interior l'R11 i l'R2 Nord. Tenim 5 minuts per explicar-vos de forma resumida l'actualitat. I us hem parlat des de primera hora del matí que les treballadores de les escoles bressol municipals de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei. La protesta serà de 6 a 8 del vespre i coincidirà amb la celebració del ple municipal. Les professionals denuncien que la municipalització del servei continua pendent malgrat el compromís adquirit pel govern municipal fa més de 2 anys. Mentrestant, asseguren que continuen treballant per una empresa privada amb unes condicions vinculades a un contracte del 2017 que s'ha anat prorrogant. Segons les treballadores, el nou procés de licitació també ha quedat aturat després de diferents incidències, i una impugnació. Reclamen que es desencalli aquest procediment, que es mantinguin els complements i millores salarials i que es compensin les quantitats que consideren pendents. Les treballadores anuncien que es concentraran cada dijous que hi hagi ple municipal fins que hi hagi avenços i no descarten ampliar les mobilitzacions ni arribar a convocar una vaga si la situació es manté. Més qüestions, l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius turístics més ben valorats del Maresme. Així ho recull el monitor de reputació turística online 2026, que situa la valoració global dels recursos turístics de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de l'edició anterior. Entre els atractius hi ha l'enogastronomia, que obté la nota més alta amb un 9,56% per municipis. Calella és la població que concentra més opinions sobre recursos turístics, seguida de Santa Susana, Malgrat i Mataró. Una altra qüestió també que us hem explicat, dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat reconeguts en els programes de suport a la recerca impulsats per DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. S'han presentat en el marc de la segona jornada Talent Gironí en Recerca i Salut celebrada a Girona. Un dels projectes treballa en la validació clínica de l'aplicació del banc de sang, l'altre se centra en millorar l'abordatge de la fragilitat mitjançant el cribratge proactiu, la telemonitorització i el circuit cuits assistencials integrals. Activa Vidreres obrirà aquest divendres a la ciutadania el debat sobre la mobilitat al municipi. La formació política ha convocat una jornada a les 7 de la tarda a la sala de la biblioteca per recollir necessitats i propostes dels veïns sobre com millorar els desplaçaments. La trobada se centrarà en tres grans qüestions: les connexions entre el nucli i els barris, l'enllaç de Vidreres amb l'estació de tren de Sils i la mobilitat dins del mateix poble, especialment els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb altres alternatives al vehicle privat. I també un apunt de cultura. Blanes torna a buscar els aparadors més cinematogràfics de la ciutat, coincidint amb la tercera edició del Festival de Cinema. L'Ajuntament ha convocat el tercer concurs d'aparadors de cine, que aquest any amplia la participació a tota mena de botigues, establiments, empreses i serveis del municipi. El jurat valorarà especialment l'originalitat, els materials utilitzats i la composició del conjunt. Inscripcions obertes fins demà divendres a la 1 del migdia. De la informació d'àmbit general, destaquem que unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que vivia des de feia 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. El desnonament es va executar hores abans, després de diversos intents previs per aturar-lo. La protesta convocada pel sindicat de llogateres es va concentrar inicialment davant l'immoble adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos al barri de Chamberí. I també destaquem avui que els treballadors autònoms cobren de mitjana 657 euros menys de pensió de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard. Segons l'últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la jubilació mitjana dels autònoms és de 1.063 euros mensuals, un 38% menys que els 1.720 euros del règim general. L'estudi també constata una transformació del perfil del treball autònom amb un creixement de les persones vingudes de fora de l'Estat espanyol i també de la Unió Europea en aquest perfil de treballador. Acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes nuvolades o bandes de núvols alts que creuaran el territori. Les temperatures màximes se situaran avui en valors entre 29 i 31 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals actualitzat de manera permanent, també els butlletins horaris de Ràdio Marina cada hora i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dijous.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: doncs res, que ja som dijous i enmig d'un pont per moltes persones, sobretot que les que viuen a Barcelona i que vindran cap aquí a passar el cap de setmana. Bon dia, Montse.
1: Sí, vist així, jo anava a començar el dia felicitant a totes les Mercès,
0: també,
1: perquè avui és el seu dia. Per tant, Mercès, que ens esteu escoltant, moltes felicitats, que passeu un bon dia, tant si teniu festa
0: com si no. De fet, mira, ens en recordem d'una Mercè una mica especial per nosaltres, la Mercè Ferrer.
1: Exacte, jo ja l'he felicitada. Marina, ja l'he felicitada.
0: Sou amigues, no?
1: Sí.
0: Mercè Ferrer, felicitats.
1: Vinga, guapa. Tu i totes. A veure si fem una quedada, eh? Que ja fa temps que no ho fem. Va, enmig de tota aquesta festivitat de la Mercè, insistim, dia festiu per molts barcelonins. Per cert, crec que les entrades avui a Barcelona estan prou bé. Suposo que per això.
0: Ara ho dèiem, la mobilitat a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, i no només a l'entorn de l'àrea metropolitana, sinó fins i tot aquí també és diferent d'un altre dia, perquè hi ha moltes persones que es desplacen per diferents vies cap a Barcelona. Però, atenció, això és un miratge, perquè, clar, continua avui l'operació sortida d'aquest pont. Ahir, al vespre, havien sortit de Barcelona el 42% dels vehicles que es preveu que surtin entre ahir i avui de l'àrea metropolitana cap a diferents destinacions, entre elles Selva Marítima, el Maresme, etcètera, no? Per tant, queda molta gent encara per sortir. Amb la qual cosa...
1: 55%.
0: Sí, per tant,
1: 55%.
0: A les properes hores no us en refieu gaire.
1: De moment la cosa està bé.
0: De moment la cosa està bé.
1: Això és l'única cosa que nosaltres ara podem certificar.
0: Sí.
1: I per les festes de la Mercè, doncs aquesta nit tot un desplegament. Més de 750 drons celebraran aquesta festivitat i un gran muntatge de la Fura dels Baus. I demà, a la platja de Bogatell, doncs l'actuació de Saxeni. I amb ells comencem avui, amb Saxeni, perquè arriba doncs un malalt de somnis, un moment especialment dolç per a Saxeni. Ha estat la banda lleidatana reconeguda amb el Premi Enderroc 2026 del millor disc de pop-rock pel seu anterior treball, Joc de nens. A més, han publicat un EP que compta amb col·laboracions amb Sidoní, amb Svetlana, amb Miqui Núñez. Això es diu Malalt de somnis, és un nou single festiu, vitalista, per perseguir somnis, per tancar ja aquest estiu definitivament i finalment tornar a les arrels. A veure com sona.

0: Aquesta colla de gamberros, demà, recordeu, 25 de setembre per celebrar la Mercè a Barcelona. I mentrestant, doncs, celebrant o... Bueno, no sé, la veritat és que no sé com dir-ho, perquè ho fan d'una manera festiva, però mostren el seu dol perquè s'acaba l'estiu i totes les odissees gregues de les
1: celebrant,
0: que parlen... Que
1: celebrant els moments viscuts, no?
0: Exacte, exacte. Sona bé, sona bé.
2: Ballarem a la voreta del camí.
1: És cançó per saltar a festa major, total.
0: Clar, total, sí, clar, sí, perquè, sí. A veure, s'acaba l'estiu, però no s'acaba la vida, ni el món.
1: No, clar, clar, home, és que és veritat. I això es nota molt en xarxes socials, Ostres, hi ha un pessimisme...
0: Total, total.
1: S'acaba el món.
0: Mare de Déu.
3: Matí 360.
0: Aviat començarem a parlar de Nadal i aquestes coses.
1: Ja he vist fotos de torrons, En sèrio.
0: Però no t'has dit que jo aquest estiu a Edimburg hi havia tots els centres comercials...
1: Escolta,
0: mes d'agost, per favor, Mes d'agost, sisplau.
1: Jo només t'he dit una cosa, ja ho fa...
0: Els cascanueces ja i les floripòndios de vermells i venga Navidad.
1: Jo te diré que vaig començar a prendre consciència de que el món... No va dir una barbaritat. Que el món anava malament quan un dia de fa, no sé, com 15 anys, vaig veure a la Puerta del Sol de Madrid que es començava a vendre loteria de Nadal al mes d'agost.
0: Oh, sí. Bé, això ja fa anys,
1: Per això
0: d'un any per l'altre, pràcticament,
1: En aquell moment vaig començar a pensar, dic, malament...
0: Jo que saps que visc a cavall entre Arenys i Estamariu. Estamariu, que és un poble de 140 habitants, haig d'encarregar la loteria de Nadal, perquè si no, si no, me'n quedo sense. I ho haig de fer, doncs, ara. Vaig encarregar-la ara mateix.
1: Però quantes persones viuen a Estamariu? 200?
0: Sí, a veure, són 140 censades, però sí, al voltant d'unes 200 persones.
1: Escolta, comencem de nou aquesta cançó, escolta-la, que m'agrada molt,
0: Vinga, va.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
6: Ràdio Marina. Matí 360.
7: Avui demà parlem de cinema, però avui parlem de cinema des d'una òptica bastant
8: molt
7: propera.
8: Molt més propera, però permeten que abans li enviï des d'aquí doncs, la nostra felicitació a l'actor Oriol Pla. Recent Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura atorgat per una minissèrie anomenada Jo Addicto, que ja recomano des d'aquí. L'Oriol, que va rebre aquesta notícia perquè és a Sant Sebastià en aquests dies, doncs, al Festival de Cinema, i que des d'allà doncs, va agrair a tothom aquest gest per ell absolutament inesperat. Així que moltes felicitats, l'Oriol Pla, per una sèrie que s'ho mereix. Si no l'heu vista, la veritat és que és molt i molt recomanable.
7: Doncs moltes felicitats, la veurem. Netflix, potser, hi és?
8: Doncs no sabria dir-te.
7: Em sona, perquè...
8: Jo ja l'he vist fa temps i no sabria dir-te.
7: Em sona haver vist algun mail d'aquests de newsletter de
8: Netflix. Doncs busqueu-la, perquè de ben segur ara la podeu veure. I ja, doncs més properament, tenim aquí, en re, amb menys de dues setmanes, el Blanes Costa Brava Internacional Film Fest, que ja s'acosta, que ja el tenim aquí a tocar, aquest esdeveniment que se centra en projectes locals i internacionals de baix pressupost, on a cada edició podem veure una barreja dels millors videoclips, curtmetratges, documentals, tràilers. Les entrades són gratuïtes, ja que com a festival l'objectiu número 1 és poder donar màxima exposició a cada projecte, cosa realment interessant, i arribarà aquest 2026 amb la seva tercera edició, amb novetats orientades a reforçar el seu posicionament dins del panorama audiovisual. La més destacada és la creació d'una secció oficial dedicada a les escoles de cinema, que passarà a formar part del nucli central del certamen. La nova categoria competitiva està oberta, doncs, a escoles de cinema d'àmbit nacional i internacional i comptarà amb un guardó específic. L'objectiu és donar visibilitat a nous creadors, facilitar que els seus treballs comparteixin protagonisme amb la resta de produccions seleccionades, que és la cosa més complicada de totes. Tu fas la feina, després toca que la gent la vegi. Doncs,
7: exacte.
8: Aquesta és una bona, boníssima plataforma. Les projeccions d'aquesta secció es concentraran en diverses jornades i aniran acompanyades de presentacions i col·loquis amb professionals del sector. I una altra de les novetats doncs, és el canvi de calendari, perquè després de celebrar-se el maig en les dues primeres edicions, el festival es trasllada a la primera setmana d'octubre i tindrà lloc del 5 el 11 d'aquest mes. Allò que dèiem, que no s'acaba el món, que en aquests darrers mesos doncs, també tenim coses molt interessants. I em sembla doncs, una proposta realment interessant, això d'aquest canvi de calendari, perquè dona la sensació de que totes les coses grans i boniques i interessants es fan durant els mesos previs o els mesos de l'estiu. Aquest certamen, aquesta tercera edició, enceta una nova etapa amb la incorporació d'Agustí Argelic com a director artístic. És un home doncs, que tots coneixem, una llarga trajectòria vinculada al món dels curtmetratges i després d'haver dirigit durant 24 anys el Festival Filmets de Badalona, Argelic assumeix el repte de contribuir a la professionalització d'aquest projecte. El cartell oficial d'aquesta edició, doncs, obra de l'artista blanenc Albert Arribas. I pel que fa a la programació, doncs es mantindran activitats que han tingut bona acollida en edicions anteriors, com el concert de bandes sonores, el concurs d'aparadors de cinema i la participació de personatges de l'univers Star Wars. Aquesta és una fórmula que no falla mai.
7: No, mai, eh?
8: Paral·lelament, també es reforçarà la col·laboració amb centres educatius, entitats i sectors econòmics del municipi. Ah, que vols saber més sobre el festival? Doncs has de saber que cal reservar la teva plaça amb antelació. Ja estàs trigant perquè a cada edició hi ha llista d'espera. Pots fer-ho? Doncs al mail oficial del festival info@costabravafilmfest.es.

0: està avançant en l'evolució musical d'aquesta dona, de la Su, eh? Dels primers temes en castellà, com aquest, de fa ja un temps...
1: Entre tu i jo, eh? Jo al principi no... No.
0: Ja. No, ja ho sé. No. Hi ha molta gent, eh?
1: No podia.
0: Hi ha
1: no
0: molta
1: podia.
0: Gent, però...
1: Però sí que, com que ella diu que les coses s'han de fer sense presses, jo crec que és una carrera que s'ha anat confeccionant així, sense presses, i d'aquesta manera doncs, ha agafat un protagonisme i ha agafat un rotllo que... No sé, la trobo com més madura. M'agrada. Ara m'agrada. Fa 4 anys, no gaire.
0: Per això deia que escoltant aquesta cançó, que fa més de 4 anys, no? Es nota força la diferència entre la Su de fa un... No dic que sigui pitjor, eh? Però... Sí, i es nota una evolució, eh?
1: La veritat és que sí, ha canviat una miqueta. Ara és molt més... No diria que comercial, però sí que es nota que ha canviat inclús el to de veu, eh? Que era una miqueta... Era el camí...
0: Més ferma, potser, no?
1: No sé. Més madura. La gent creix. I ara, sisplau, que no ens estiguin escoltant els productors musicals de la Su. Perquè hem dit que al principi no enganxava gaire. A veure, para gustos los colores, no? Però que sí, que darrerament, doncs, sí. La veritat és que sí.
0: Escolta, en res anem amb el DeLorean, eh?
1: Vinga.

0: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
1: I quina sort en el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
1: I et vull tenir el meu cos.
0: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
1: I quina sort en el Maresme.
0: Tota la programació a firadecalella.cat. La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Radio Marina.
4: Pugem al DeLorean.

0: Elaborat. Això serà cada dia?
1: Esperem que no. Però no m'ho preguntis. Però va, la nostra màquina del temps és viatgera, és indiferent a aquestes sensacions del pas del temps perquè ens transporta cada dia moments musicals de la història. Avui anem al 24 de setembre. Va, som-hi, que avui anem a prop. Avui ens quedem a casa.
2: El primer cel és inventat.
1: Quin disc més preciós. Mira que jo sóc rockera, però haig de reconèixer que aquest disc és molt i molt bonic. Allò que t'escoltes el disc amb tranquil·litat, una tarda d'aquelles de... arreborat al mar, net d'estiu... En fi.
0: Una copa de vi,
1: Sí, clar. Va, tal dia com avui, el 24 de setembre de l'any 1948, neix a Barcelona Jaume Sisa, el cantautor galàctic, com se'l va dir, va debutar el 1968 amb un senzill que contenia l'home dibuixat i l'orgia número 1. El 1984 abandonava la seva ciutat, es va reconvertir, no sé què li va passar, en Ricardo Solfa, va emprendre una aventura musical a Madrid, en castellà, no li va resultar gaire bé, tot s'ha de dir. El 2000, va tornar a ser Jaume Sisa, suposo que l'episodi aquest va ser temporal. Va tornar a la música en català amb un nou disc, Visca la llibertat. En total ha enregistrat una dotzena i mitja de discos, l'últim dels quals es diu Malalts de cel. Avui, Jaume Sisa fa 78 anys. Moltes felicitats.

0: Va, que la nostra segona i darrera aturada ens du a un disc històric, perquè aquest disc històric del que parlem sona força diferent i sona així.
1: Pots uns canvis que vinc i tot...
0: Què? És perquè reactivis que ja veia que t'estaves a dormir. Va, sí, un dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1991, es publica l'àlbum Nevermind de Nirvana. Tots recordarem aquella portada del bebè nu submergit en una piscina.
1: Ai, sí.
0: Aquell bebè que tots recordem es va fer gran i 30 anys més tard volia demandar sense èxit a la discogràfica.
1: Volia temps d'imatge, no?
0: Aquesta és una altra qüestió. Va. Segons l'àlbum d'estudi de la banda nord-americana, el líder de la banda Kurt Cobain va intentar fer música fora dels límits restrictius de l'escena grunge de Seattle, aprofitant l'influència de bandes com els Pixies. Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja.
1: Tu fas colló, quan home, has de xerrar i el moment àlgid les de
0: gaudir. Home, sisplau. Encara que Nirvana es va sentir incòmode amb la tensió comercial i generalitzada que la cançó va treure, els oients i crítics continuen elogiant Smells Like Teen Spirit com una de les millors cançons de tots els temps. De fet, es va incloure al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 2007. Es va incloure al Saló de la Fama i el 2007, força recent, al Saló de la Fama dels Grammy, considerada encara a dia d'avui com una de les 100 millors cançons de tots els temps.

Avui els tenim. Els tenim a les barraques de la Festa Major. Aquesta gent que presentaven a l'abril del 2025 un àlbum anomenat Paracaigudistes, que de ben segur ens faran gaudir de la festa i que es diuen Catarres.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta't. Caral i Conesa, al teu costat. Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com. Ràdio Marina.
3: Va, que som a la recta final del programa d'avui. Som dijous i els dijous passen coses a partir de les 10.
4: I tant, que passen coses. I ell ens les explica.

Doncs avui tindrem molt de rima que ens marcarà la banda anglesa de jazz, funk i soul anomenada Incognito. Més de 45 anys, amb una llarguíssima trajectòria musical i amb cançons que formen part ja de la història de l'àcid jazz dels 80 i 90. La formació creada per Jean-Paul Blue Maunique, guitarrista, compositor i productor. Un dels pilars ineludibles d'aquesta formació que al llarg de la seva trajectòria va compartir moments amb veus tan importants com la de Jocelyn Brown, Paul Weller, Mario Biondi o Chaka Khan, entre altres. Tot i que destaca, evidentment, la cantant americana Macy Leak. Aquesta nit us espero a l'hora de les notes amb la banda Incognito i, per descomptat, moltes més cançons de la meva selecció personal.

0: Amb en Carles, cada dijous, doncs, l'hora de les notes. Carles Gilibets, moltes gràcies. Ens trobem avui.
1: A partir de les 10, de 10 a 11 de la nit, amb aquesta música, com deia ell, sempre que ara fa dies que no ho diu, em sembla, música sense peatges. M'agrada molt aquest eslògan, eh? M'agrada molt.
0: Això vol dir sense publicitat, no?
1: Sí, aquella hora no posem publicitat. No posem publicitat.
0: Va, que marxem, però abans doncs, tenim nosaltres també una cita ineludible perquè ja hem desvetllat quina era la cançó de la setmana passada, així que hem de pensar quina serà la de la propera. I l'altre dia se'ns va encendre la bombeta quan vam parlar dels 44 anys d'Oficial i Caballero. Joy Cocker, Jennifer Warnes, Oscar, Globus d'Or per aquest Where We Belong és la nostra primera proposta d'aquesta setmana. La cosa va de bandes sonores d'aquelles...
1: Mítiques.
0: Mítiques, d'aquelles que... aquesta és la primera, va. A Where We Belong, el que dèiem, un Oscar i un Globus d'Or a aquesta cançó, a aquesta banda sonora d'una pel·lícula que, doncs mira, aquests dies celebra els seus 44 anyets, que no està gens malament. Anem per la segona. Ui, és que ho posarem molt difícil, eh? Perquè si la primera tenia un Oscar i un Globus d'Or, la propera té un Oscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, els Brit Awards, ho té tot, ho té tot. I a més, va guanyar com 11 Oscars la pel·lícula. Clar, de què estem parlant? Estem parlant de Celine Dion, aquest My Heart, Will Go On, mare meva, mare meva, mare meva. Com ho estem posant, eh? Leo DiCaprio, aquest Winslet, en aquella pel·lícula mítica de 3 hores i pico, cada vegada que la posen, jo no sé què em passa, que és que m'enganxo, i ja està, i ja no la puc deixar.
1: Quantes vegades has vist?
0: Jo què sé, un muntó. Sisplau, no poseu-la més, ja, és que ja no... Sí, sí, Titanic, aquesta és la nostra segona banda sonora, la nostra segona proposta. Anem forts, eh?
1: Però vols deixar escoltar la Celine?
0: Ai, que a tu t'agrada molt, és veritat.
1: Bueno, la Celine sí, té una veu assa, aquesta dona.
0: Sí, vale, va, tira.
1: Va, què més, què més?
0: La tercera, és que no podíem baixar el nivell, perquè la tercera, doncs també estem parlant d'Oscaritzada, un tema que va guanyar doncs, aquest premi com a millor cançó. Jennifer Warnes, mira, una curiositat, Jennifer Warnes surt tant a la cançó de Where We Belong, de Joe Cocker, sinó, i també surt amb aquest Time of My Life, que és el tema central, ja hem desvetllat quina és la nostra tercera, de Bill Melday, Jennifer Warnes, que estava en Todos los Saraos aquests anys, una pel·li de 1987 inolvidable, amb Patrick Swayze i Jennifer Grey, estem parlant de Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
1: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
0: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
1: Espero que algú t'agafi. Més mal que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
0: És que t'estic visualitzant.
1: I jo a tu.
0: Que jo no t'agafo, vols dir, no? Caus en planxa, bom. Ai, va, perdoneu, eh?
1: Fins aquí.
0: Sí, adéu, no? Això no va dir que no hem dit adéu en tanta...
1: Que
0: ens hem fet
1: una tant de riure.
0: Va, adéu a tots. Bon dijous. Ei, perdoneu, aquestes coses passen, eh? I més quan es fa programes en directe. Va, bon dijous a tots. Feliç Mercès. Totes les Mercès, moltes felicitats. I no cal que us imagineu el Josep Lluís pel passadís tirant-se en planxa. Vale? Vinga, adéu.
1: Bon dia.

0: Matí 360.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les treballadores de les escoles bressol municipals de Blanes es concentren aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei. La protesta coincidirà amb la celebració del ple municipal. Les professionals denuncien que la municipalització del servei continua pendent, malgrat el compromís adquirit pel govern municipal fa més de 2 anys. Mentrestant, asseguren que continuen treballant per una empresa privada amb unes condicions vinculades a un contracte del 2017 que s'ha anat prorrogant. Reclamen que se s'encalli el procediment, que es mantinguin els complements i millores salarials i que es compensin les quantitats que consideren pendents. Més qüestions, 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat reconeguts en els programes de suport a la recerca impulsats per DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. S'han presentat en el marc de la segona jornada Talent Gironí en Recerca i Salut celebrada a Girona. Un dels projectes treballa en la validació clínica de l'aplicació del banc de sang. L'altre se centra en millorar l'abordatge de la fragilitat mitjançant el cribratge proactiu, la telemonitorització i circuits assistencials integrals. En total, la jornada ha donat a conèixer 8 projectes de recerca desenvolupats des dels hospitals comarcals gironins i 3 professionals beneficiàries del programa Talent Gironí. De l'àmbit general, destaquem que unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre contra el desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que vivia des de feia 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. El desnonament es va executar hores abans, després de diversos intents previs per aturar-lo. La protesta, convocada pel Sindicat de Llogateres, es va concentrar inicialment davant de l'immoble adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos al barri de Chamberí. Els manifestants van tallar el trànsit i van reclamar més habitatge assequible alhora que van corejar consignes contra la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també contra la gestió del govern espanyol en matèria d'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que vols ballar-los, que els vols veure? Doncs divendres, demà, a Calella. Banda Neon, que té un tancament de gira realment espectacular. Primera Mercè. Però ja tenen data per aquest concert a la Razzmatazz. Serà el proper dia 5 de desembre. D'aquesta manera celebren la seva espectacular ascensió i un estiu imparable. Banda Neon, en aquest cas amb vos i Mont DJ.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Nosaltres aquí, al teu costat, fins a la una del migdia, amb tota la música del món i amb aquest tema que va marcar un abans i un després en la carrera d'aquesta fins llavors desconeguda, Lola Young. Això es diu

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Aquest Music Session 53 que ha donat per tant, no per tantíssim, amb Bizarrap de Shakira. Aquesta dona que ha aterrat a Madrid, al Macondo Park, l'escenari més gran d'Europa. Per la seva residència de 12 concerts que es diuen... Doncs mira, com deia aquesta cançó, les mujeres ja no lloran. Amb ella, amb Shakira. I la seva cançó de la venjança, arribant a 2:15 del matí.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix. Deix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
4: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
0: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
0: Cinquanta anys al damunt dels escenaris, que es diu aviat, eh? U2 dedicava aquesta cançó a la legendària cantant de jazz, Billie Holiday, aquesta, Angel.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: 11 minuts per les 11 del matí. Ells es feien l'eterna pregunta qui era capaç de tabellugar-se com Mick Jagger, Christina Aguilera i els Maroon 5.

10 del matí, 56 minuts d'aquest dia. Dia de la Mercè. Felicitant a totes les Mercès que ens escolten. Michael Bublé i el seu Everything. Fins l'hora en punt.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes tornarà a buscar els aparadors més cinematogràfics de la ciutat coincidint amb la tercera edició del Festival de Cinema. L'Ajuntament ha convocat el tercer concurs d'aparadors de cine, que aquest any amplia la participació a tota mena de botigues, establiments, empreses i serveis del municipi. Els participants hauran de decorar els seus aparadors o algun espai de l'establiment amb una temàtica relacionada amb el cinema. El jurat valorarà especialment l'originalitat dels materials utilitzats i la composició del conjunt. Hi haurà tres premis, dotats amb 500, 300 i 200 euros. Les inscripcions estan obertes fins demà divendres, dia 25, a la 1 del migdia. Els muntatges es podran començar a veure a partir del 28 de setembre. I Activa Vidreres s'obrirà aquest divendres a la ciutadania el debat sobre la mobilitat al municipi. La formació política ha convocat una jornada a les 7 de la tarda a la sala de la biblioteca per recollir necessitats i propostes dels veïns sobre com millorar els desplaçaments. La trobada se centrarà en tres grans qüestions: les connexions entre el nucli i els barris, l'enllaç de Vidreres amb l'estació de tren de Sils i la mobilitat dins del mateix poble, especialment els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb altres alternatives al vehicle privat. Actualment, Activa Vidreres té 4 representants al consistori i forma part de l'oposició. De l'àmbit general, destaquem que els treballadors autònoms cobren de mitjana 657 euros menys de pensió de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard. Segons l'últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la jubilació mitjana dels autònoms és de 1.063 euros mensuals, un 38% menys que els 1.720 euros del règim general. L'estudi també constata una transformació del perfil del treball autònom. A finals del 2025 hi havia més de 574.000 afiliacions per compte propi a Catalunya i els autònoms estrangers van créixer un 5,4%, molt per sobre del conjunt del col·lectiu. La seva presència és especialment elevada en comarques costaneres i urbanes, entre les quals hi ha la Selva. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. Demà divendres, les temperatures pujaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Dues divas, dues veus que sumen a Maria Carey per una banda i a Ariana Grande. Encetant aquesta nova hora amb els Catarrats com a primers protagonistes. I aquest duet fantàstic. 11 del matí, 10 minuts.
1: Matí 360.
2: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
3: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars. I per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
2: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
0: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
2: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
0: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú esperes que algú t'agafi.
2: No, espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
0: És que t'estic visualitzant.
2: I jo a tu.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: No em vull saber.
5: Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els diets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
6: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar tres llegendes que ens deixaven aquest estiu. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el Y&C de Village People, en honor a Víctor Willis, l'hereu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny, als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera, amb un 58%, Total Eclipse of the Heart, amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys, el passat 8 de juliol. Per precisament, la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest Eclipse del Cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número 1 en molts països. Total Eclipse of the Heart, per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Atenció, amants de la música! El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dent.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

Només 2 minuts per 3:15. Sempre al teu costat. Que bé sempre recordar grans èxits com aquest que hem escoltat de Roxette. Toca les freqüències amb estil.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42

0: La trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació blanes.cat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
4: Aquesta setmana ens centrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
4: Moltes coses.
7: Mira, mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
7: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
8: Moltes coses!
9: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
10: per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
11: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
5: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Oh, un altre cop l'extinció, no!
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

aquesta miradeta que ens atrapava a principis del 2025. Amb aquest ritme contagiós que sempre també transmeten a Bali 13. Té una miradeta que sap que mata, té una miradeta que sap que m'atrapa i mare de Déu. I parlant de ritmes que atrapen Jay-Z i Calvin Harris amb el seu Satisfy, ens han atrapat durant tot aquest estiu 2026, així que no marxis molt lluny, que sonen ara.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La 45a Fira de Calella del Maresme ja està en marxa amb una edició dedicada precisament a reivindicar el conjunt de la comarca. Aquest dimecres s'ha fet la inauguració institucional al Passeig Manuel Puigverd, presidida per l'alcalde de Calella, Marc Buch, i la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. La fira posa aquest any el focus en el Maresme i la seva cultura de mar i damunt, amb l'objectiu de donar protagonisme al territori i als municipis que en formen part. L'acte inaugural ha estrenat també format. S'ha substituït el tradicional tall de cinta per un pregó que ha anat a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pere. I l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius turístics més ben valorats del Maresme. Així ho recull el monitor de reputació turística online 2026, que situa la valoració global dels recursos turístics de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de l'edició anterior. Entre els atractius, l'enogastronomia obté la nota més alta, amb un 9,56, seguida del turisme actiu, amb un 9,28. Pel que fa als allotjaments, obtenen una valoració mitjana de 7,94 amb el personal i la ubicació com els aspectes més ben puntuats. Per municipis, Calella és la població que concentra més opinions sobre recursos turístics, seguida de Santa Susanna, Malgrat i Mataró. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Generalitat vol unificar sota una mateixa marca tots els serveis de transport públic que depenen del govern. El Departament de Territori ha tret a licitació el disseny d'una nova identitat corporativa que actuï com a paraigua dels diferents sistemes de mobilitat. La marca englobaria principalment els serveis d'autobús, però també altres opcions com les bicicletes i el transport ferroviari, inclosos ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. També s'integrarien infraestructures de titularitat de la Generalitat operades per altres empreses com el tram i el metro. L'objectiu és que tots aquests serveis comparteixin una mateixa identitat visual, tot i que es mantindran els diferents operadors que actualment els gestionen. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres predominarà el sol a bona part del territori, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
2: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars. I per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
1: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
3: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
1: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
3: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
1: Espero que algú t'agafi. Més mal que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
3: És que t'estic visualitzant.
1: I jo tu.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: No ens importa haver de viatjar en el temps fins al 2019. Vam trobar-nos amb aquest tema. This is the last time. Un dels temes estrella de tota la seva carrera. King. En aquesta darrera hora d'aquest dijous 24 de setembre. Adonem la benvinguda, si t'acabes d'afegir, el nostre viatge que s'allarga fins la una del migdia. La millor música del món aquí a Ràdio Marina.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També aquest proper cap de setmana al Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes hi ha l'activitat La Motxilla de Faus. I el cap de setmana segueix el tercer Festival de Talent Blanenc. El dissabte, concert de Xavier Dotres Trio al Teatre de Blanes i diumenge, monòleg a la Taula de la Cuina amb Teresa Gelpí a les 12 del migdia a la Casa Saladrigues i a la tarda al Teatre Concert Molines Quartet. Destaquem a Lloret el diumenge la marxa popular Les Platges de Lloret i també el diumenge celebren el Dia Mundial del Turisme en una jornada de portes obertes a diversos equipaments. A Tossa de Mar, la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba continua fins al 4 d'octubre i també tenim el proper dissabte el darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila. Serà un tribut a l'Oreja de Van Gogh. A Calella continua la Festa Major de la Minerva fins al proper diumenge i també hi ha la Fira de Calella i l'Alt Maresme. I a Pineda, fins dissabte, el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per CineMart. Destaquem a Palafolls, fins al 2 d'octubre, el cicle Clàssica a Sant Genís, un cicle de concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. I a Santa Coloma de Farners comencen avui la Festa Major, que s'allargarà amb diverses activitats fins al diumenge 27 de setembre. A Hostalric hi ha la 36a edició de les Festes de Sant Miquel, que comença demà i s'allargarà fins al 28 de setembre. I a Sils també celebren la Festa Major Petita des d'avui dijous fins al dia 27 amb activitats per tota la família.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Una banda que es creava a principis dels 70. Des del Regne Unit, Roxy Music. Aquí estem un dia més, sempre al teu costat. 22 per la 1.

Sembla que el temps ens acompanya i la música també. No ens queda gaire, però aprofitarem aquests minuts que ens queden fins a arribar a l'hora en punt amb el millor del món. Recuperem a Ruïga.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio
4: Marina. Aquesta ballarina incansable que presenta una segona part

0: Fem dos minuts i escaig per arribar a la una en Train i aquest Hey Soul Sister. M'acomiado de tu fins demà a la segona hora del matí, 360.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: say whoops.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les treballadores de les escoles bressol municipals de Blanes es concentren aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei. La protesta coincidirà amb la celebració del ple municipal. Les professionals denuncien que la municipalització del servei continua pendent, malgrat el compromís adquirit pel govern municipal fa més de 2 anys. Mentrestant, asseguren que continuen treballant per una empresa privada amb unes condicions vinculades a un contracte del 2017 que s'ha anat prorrogant. Reclamen que se s'encalli el procediment, que es mantinguin els complements i millores salarials i que es compensin les quantitats que consideren pendents. Més qüestions, 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat reconeguts en els programes de suport a la recerca impulsats per DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. S'han presentat en el marc de la segona jornada Talent Gironí en Recerca i Salut celebrada a Girona. Un dels projectes treballa en la validació clínica de l'aplicació del banc de sang. L'altre se centra en millorar l'abordatge de la fragilitat mitjançant el cribratge proactiu, la telemonitorització i circuits assistencials integrals. En total, la jornada ha donat a conèixer 8 projectes de recerca desenvolupats dels hospitals comarcals gironins i 3 professionals beneficiàries del programa Talent Gironí. De l'àmbit general, destaquem que unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre contra el desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que vivia des de feia 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. El desnonament es va executar hores abans, després de diversos intents previs per aturar-lo. La protesta, convocada pel sindicat de llogateres, es va concentrar inicialment davant de l'immoble adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos, al barri de Chamberí. Els manifestants van tallar el trànsit i van reclamar més habitatge assequible alhora que van corejar consignes contra la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també contra la gestió del govern espanyol en matèria d'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
2: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars, i per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
1: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
3: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
4: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
3: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
4: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
3: És que t'estic visualitzant.
4: I jo a tu.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
2: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes tornarà a buscar els aparadors més cinematogràfics de la ciutat coincidint amb la tercera edició del Festival de Cinema. L'Ajuntament ha convocat el tercer concurs d'aparadors de cine, que aquest any amplia la participació a tota mena de botigues, establiments, empreses i serveis del municipi. Els participants hauran de decorar els seus aparadors o algun espai de l'establiment amb una temàtica relacionada amb el cinema. El jurat valorarà especialment l'originalitat dels materials utilitzats i la composició del conjunt. Hi haurà tres premis, dotats amb 500, 300 i 200 euros. Les inscripcions estan obertes fins demà divendres, dia 25, a la 1 del migdia. Els muntatges es podran començar a veure a partir del 28 de setembre. I Activa Vidreres obrirà aquest divendres a la ciutadania el debat sobre la mobilitat al municipi. La formació política ha convocat una jornada a les 7 de la tarda a la sala de la biblioteca per recollir necessitats i propostes dels veïns sobre com millorar els desplaçaments. La trobada se centrarà en tres grans qüestions: les connexions entre el nucli i els barris, l'enllaç de Vidreres amb l'estació de Tren de Sils i la mobilitat dins del mateix poble, especialment els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb altres alternatives al vehicle privat. Actualment, Activa Vidreres té 4 representants al consistori i forma part de l'oposició. De l'àmbit general, destaquem que els treballadors autònoms cobren de mitjana 657 euros menys de pensió de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard. Segons l'últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la jubilació mitjana dels autònoms és de 1.063 euros mensuals, un 38% menys que els 1.720 euros del règim general. L'estudi també constata una transformació del perfil del treball autònom. A finals del 2025 hi havia més de 574.000 afiliacions per compte propi a Catalunya i els autònoms estrangers van créixer un 5,4%, molt per sobre del conjunt del col·lectiu. La seva presència és especialment elevada en comarques costaneres i urbanes, entre les quals hi ha la Selva. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. Demà divendres, les temperatures pujaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. I hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Atenció, amants de la música! El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.

és la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La 45a Fira de Calella del Maresme ja està en marxa amb una edició dedicada precisament a reivindicar el conjunt de la comarca. Aquest dimecres s'ha fet la inauguració institucional al Passeig Manuel Puigvert, presidida per l'alcalde de Calella, Marc Buch, i la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. La fira posa aquest any el focus en el Maresme i la seva cultura de mar i damunt, amb l'objectiu de donar protagonisme al territori i als municipis que en formen part. L'acte inaugural ha estrenat també format. S'ha substituït el tradicional tall de cinta per un pregó que ha anat a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera. I l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius turístics més ben valorats del Maresme. Així ho recull el monitor de reputació turística online 2026, que situa la valoració global dels recursos turístics de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de l'edició anterior. Entre els atractius, l'enogastronomia obté la nota més alta, amb un 9,56, seguida del turisme actiu, amb un 9,28. Pel que fa als allotjaments, obtenen una valoració mitjana de 7,94 amb el personal i la ubicació com els aspectes més ben puntuats. Per municipis, Calella és la població que concentra més opinions sobre recursos turístics, seguida de Santa Susana, Malgrat i Mataró. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Generalitat vol unificar sota una mateixa marca tots els serveis de transport públic que depenen del govern. El Departament de Territori ha tret a licitació el disseny d'una nova identitat corporativa que actuï com a paraigua dels diferents sistemes de mobilitat. La marca englobaria principalment els serveis d'autobús, però també altres opcions com les bicicletes i el transport ferroviari, inclosos ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. També s'integrarien infraestructures de titularitat de la Generalitat operades per altres empreses com el tram i el metro. L'objectiu és que tots aquests serveis comparteixin una mateixa identitat visual, tot i que es mantindran els diferents operadors que actualment els gestionen. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres predominarà el sol a bona part del territori, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
2: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars, i per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
1: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
3: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
4: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
3: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
4: Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
3: És que t'estic visualitzant.
4: I jo a tu.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la cinquena Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. Cinquena Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la festa major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les treballadores de les escoles bressol municipals de Blanes es concentren aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei. La protesta coincidirà amb la celebració del ple municipal. Les professionals denuncien que la municipalització del servei continua pendent, malgrat el compromís adquirit pel govern municipal fa més de 2 anys. Mentrestant, asseguren que continuen treballant per una empresa privada amb unes condicions vinculades a un contracte del 2017 que s'ha anat prorrogant. Reclamen que se s'encalli el procediment, que es mantinguin els complements i millores salarials i que es compensin les quantitats que consideren pendents. Més qüestions, 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat reconeguts en els programes de suport a la recerca impulsats per DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. S'han presentat en el marc de la segona jornada Talent Gironí en Recerca i Salut celebrada a Girona. Un dels projectes treballa en la validació clínica de l'aplicació del banc de sang. L'altre se centra en millorar l'abordatge de la fragilitat mitjançant el cribratge proactiu, la telemonitorització i circuits assistencials integrals. En total, la jornada ha donat a conèixer 8 projectes de recerca desenvolupats des dels hospitals comarcals gironins i 3 professionals beneficiàries del programa Talent Gironí. De l'àmbit general, destaquem que unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre contra el desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que vivia des de feia 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. El desnonament es va executar hores abans, després de diversos intents previs per aturar-lo. La protesta, convocada pel Sindicat de Llogateres, es va concentrar inicialment davant de l'immoble adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos al barri de Chamberí. Els manifestants van tallar el trànsit i van reclamar més habitatge assequible alhora que van corejar consignes contra la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també contra la gestió del govern espanyol en matèria d'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
7: Aquesta setmana ens centrem amb les...
8: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry
9: amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
11: Mira, mira, escolta, escolta.
8: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15
11: l'última
8: anys?
11: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
8: 18 anys!
12: Moltes coses.
8: Catalunya escriu al lidera les sol·licituds de residència i
13: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
8: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional. S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
15: Oh, un altre cop l'extinció, no!
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
0: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
3: I quina sort tenir el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc. Fira de Calella i l'Alt Maresme. Tota la programació a firadecalella.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes tornarà a buscar els aparadors més cinematogràfics de la ciutat coincidint amb la tercera edició del Festival de Cinema. L'Ajuntament ha convocat el tercer concurs d'aparadors de cine, que aquest any amplia la participació a tota mena de botigues, establiments, empreses i serveis del municipi. Els participants hauran de decorar els seus aparadors o algun espai de l'establiment amb una temàtica relacionada amb el cinema. El jurat valorarà especialment l'originalitat dels materials utilitzats i la composició del conjunt. Hi haurà tres premis, dotats amb 500, 300 i 200 euros. Les inscripcions estan obertes fins demà divendres, dia 25, a la 1 del migdia. Els muntatges es podran començar a veure a partir del 28 de setembre. I Activa Vidreres s'obrirà aquest divendres a la ciutadania el debat sobre la mobilitat al municipi. La formació política ha convocat una jornada a les 7 de la tarda a la sala de la biblioteca per recollir necessitats i propostes dels veïns sobre com millorar els desplaçaments. La trobada se centrarà en tres grans qüestions: les connexions entre el nucli i els barris, l'enllaç de Vidreres amb l'estació de tren de Sils i la mobilitat dins del mateix poble, especialment els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb altres alternatives al vehicle privat. Actualment, Activa Vidreres té 4 representants al consistori i forma part de l'oposició. De l'àmbit general, destaquem que els treballadors autònoms cobren de mitjana 657 euros menys de pensió de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard. Segons l'últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la jubilació mitjana dels autònoms és de 1.063 euros mensuals, un 38% menys que els 1.720 euros del règim general. L'estudi també constata una transformació del perfil del treball autònom. A finals del 2025 hi havia més de 574.000 afiliacions per compte propi a Catalunya i els autònoms estrangers van créixer un 5,4%, molt per sobre del conjunt del col·lectiu. La seva presència és especialment elevada en comarques costaneres i urbanes, entre les quals hi ha la Selva. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. Demà divendres, les temperatures pujaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
2: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars. I per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
1: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
3: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
1: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
3: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú...
1: Espero que algú t'agafi. Ves-me que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
3: És que t'estic visualitzant.
1: I jo a tu.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: I hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
4: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També aquest proper cap de setmana al Jardí Botànic Marí Murtra de Blanes hi ha l'activitat La Motxilla de Faus. I el cap de setmana segueix el tercer festival de talent blanenc. El dissabte, concert de Xavier Dotres Trio al Teatre de Blanes i diumenge monòleg a la taula de la cuina amb Teresa Gelpí a les 12 del migdia a la Casa Saladrigues i a la tarda al Teatre Concert Molines Quartet. Destaquem a Lloret el diumenge la marxa popular Les Platges de Lloret i també el diumenge celebren el Dia Mundial del Turisme amb una jornada de portes obertes a diversos equipaments. A Tossa de Mar, la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba continua fins al 4 d'octubre i també tenim el proper dissabte el darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila. Serà un tribut a l'Oreja de Van Gogh. A Calella continua la Festa Major de la Minerva fins al proper diumenge i també hi ha la Fira de Calella i l'Alt Maresme. I a Pineda, fins dissabte, el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per Cinemart. Destaquem a Palafolls, fins al 2 d'octubre, el cicle Clàssica a Sant Genís, un cicle de concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. I a Santa Coloma de Farners comencen avui la Festa Major, que s'allargarà amb diverses activitats fins al diumenge 27 de setembre. A Hostalric hi ha la 36a edició de les Festes de Sant Miquel, que comença demà i s'allargarà fins al 28 de setembre. I a Sils també celebren la Festa Major Petita des d'avui dijous fins al dia 27 amb activitats per tota la família.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Yeah!

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La 45a Fira de Calella i l'Almaresme ja està en marxa amb una edició dedicada precisament a reivindicar el conjunt de la comarca. Aquest dimecres s'ha fet la inauguració institucional al Passeig Manuel Puigvert, presidida per l'alcalde de Calella, Marc Buch, i la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. La fira posa aquest any el focus en el Maresme i la seva cultura de mar i damunt, amb l'objectiu de donar protagonisme al territori i als municipis que en formen part. L'acte inaugural ha estrenat també format. S'ha substituït el tradicional tall de cinta per un pregó que ha anat a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera. I l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius turístics més ben valorats del Maresme. Així ho recull el monitor de reputació turística online 2026, que situa la valoració global dels recursos turístics de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de l'edició anterior. Entre els atractius, l'enogastronomia obté la nota més alta, amb un 9,56, seguida del turisme actiu, amb un 9,28. Pel que fa als allotjaments, obtenen una valoració mitjana de 7,94 amb el personal i la ubicació com els aspectes més ben puntuats. Per municipis, Calella és la població que concentra més opinions sobre recursos turístics, seguida de Santa Susana, Malgrat i Mataró. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Generalitat vol unificar sota una mateixa marca tots els serveis de transport públic que depenen del govern. El Departament de Territori ha tret a licitació el disseny d'una nova identitat corporativa que actuï com a paraigua dels diferents sistemes de mobilitat. La marca englobaria principalment els serveis d'autobús, però també altres opcions com les bicicletes i el transport ferroviari, inclosos ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. També s'integrarien infraestructures de titularitat de la Generalitat operades per altres empreses com el tram i el metro. L'objectiu és que tots aquests serveis comparteixin una mateixa identitat visual, tot i que es mantindran els diferents operadors que actualment els gestionen. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres predominarà el sol a bona part del territori, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
2: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars, i per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
1: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
3: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
4: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
3: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, no, esperes, no, que algú, no, t'agafi.
4: Espero que algú t'agafi. Més mal que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
3: És que t'estic visualitzant.
4: I jo tu.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 a.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
5: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
4: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26. Ràdio
6: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar tres llegendes que ens deixaven aquest estiu. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el Wayansi de Village People, en honor a Víctor Willis, l'hereu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera amb un 58%, tot l'Eclipse of the Heart amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat al febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heartache. Amb aquest eclipse del cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número 1 en molts països. Tot l'Eclipse of the Heart per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran

Els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació, blanes.cat.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les treballadores de les escoles bressol municipals de Blanes es concentren aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei. La protesta coincidirà amb la celebració del ple municipal. Les professionals denuncien que la municipalització del servei continua pendent, malgrat el compromís adquirit pel govern municipal fa més de 2 anys. Mentrestant, asseguren que continuen treballant per una empresa privada amb unes condicions vinculades a un contracte del 2017 que s'ha anat prorrogant. Reclamen que se s'encalli el procediment, que es mantinguin els complements i millores salarials i que es compensin les quantitats que consideren pendents. Més qüestions, 2 projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat reconeguts en els programes de suport a la recerca impulsats per DipSalut i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. S'han presentat en el marc de la segona jornada Talent Gironí en Recerca i Salut celebrada a Girona. Un dels projectes treballa en la validació clínica de l'aplicació del banc de sang. L'altre se centra en millorar l'abordatge de la fragilitat mitjançant el cribratge proactiu, la telemonitorització i circuits assistencials integrals. En total, la jornada ha donat a conèixer 8 projectes de recerca desenvolupats dels hospitals comarcals gironins i 3 professionals beneficiàries del programa Talent Gironí. De l'àmbit general, destaquem que unes 10.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat aquest dimecres al vespre contra el desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que vivia des de feia 7 dècades al mateix pis del barri del Retiro. El desnonament es va executar hores abans, després de diversos intents previs per aturar-lo. La protesta, convocada pel sindicat de llogateres, es va concentrar inicialment davant de l'immoble adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos al barri de Chamberí. Els manifestants van tallar el trànsit i van reclamar més habitatge assequible alhora que van corejar consignes contra la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i també contra la gestió del govern espanyol en matèria d'habitatge. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Les treballadores de les escoles Bressol Municipal de Blanes es concentraran aquesta tarda davant de l'Ajuntament per reclamar millores laborals i una solució al futur del servei.
2: Sempre hi ha dos vessants que criden l'atenció. Una és la visió artística, la diversitat de fotografies fetes amb tècniques, amb colors, amb formes, composicions realment extraordinàries, punts de vista molt particulars, i per una altra sempre és les fotografies documentals i de comportament. Cada vegada més Monfoto aposta per aquesta barreja entre la fotografia de natura, la fotografia de conservació i el fotoreportatge documental.
1: El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia.
3: Nevermind es va convertir en un sorprenent èxit a finals del 1991, en gran part a causa del seu primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Encara que Nirvana... Espera, puja. Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana. Ale, va, decidiu. A veure per on tirem.
4: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
3: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
4: No, espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
3: És que t'estic visualitzant.
4: I jo a tu.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. No em vull
3: saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, Banda Neon, Diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tira-rips, 7,95 euros al quilo. Jarret de batalla.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes tornarà a buscar els aparadors més cinematogràfics de la ciutat coincidint amb la tercera edició del Festival de Cinema. L'Ajuntament ha convocat el tercer concurs d'aparadors de cine, que aquest any amplia la participació a tota mena de botigues, establiments, empreses i serveis del municipi. Els participants hauran de decorar els seus aparadors o algun espai de l'establiment amb una temàtica relacionada amb el cinema. El jurat valorarà especialment l'originalitat dels materials utilitzats i la composició del conjunt. Hi haurà tres premis, dotats amb 500, 300 i 200 euros. Les inscripcions estan obertes fins demà divendres, dia 25, a la 1 del migdia. Els muntatges es podran començar a veure a partir del 28 de setembre. I Activa Vidreres obrirà aquest divendres a la ciutadania el debat sobre la mobilitat al municipi. La formació política ha convocat una jornada a les 7 de la tarda a la sala de la biblioteca per recollir necessitats i propostes dels veïns sobre com millorar els desplaçaments. La trobada se centrarà en tres grans qüestions: les connexions entre el nucli i els barris, l'enllaç de Vidreres amb l'estació de tren de Sils i la mobilitat dins del mateix poble, especialment els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb altres alternatives al vehicle privat. Actualment, Activa Vidreres té 4 representants al consistori i forma part de l'oposició. De l'àmbit general, destaquem que els treballadors autònoms cobren de mitjana 657 euros menys de pensió de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard. Segons l'últim informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la jubilació mitjana dels autònoms és de 1.063 euros mensuals, un 38% menys que els 1.720 euros del règim general. L'estudi també constata una transformació del perfil del treball autònom. A finals del 2025 hi havia més de 574.000 afiliacions per compte propi a Catalunya i els autònoms estrangers van créixer un 5,4%, molt per sobre del conjunt del col·lectiu. La seva presència és especialment elevada en comarques costaneres i urbanes, entre les quals hi ha la Selva. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient generalment assolellat, tot i l'aparició d'algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Temperatures màximes amb valors d'entre 29 i 31 graus. Demà divendres, les temperatures pujaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
3: L'hora de les notes.
2: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
3: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
2: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La 45a Fira de Calella del Maresme ja està en marxa amb una edició dedicada precisament a reivindicar el conjunt de la comarca. Aquest dimecres s'ha fet la inauguració institucional al Passeig Manuel Puigvert, presidida per l'alcalde de Calella, Marc Buch, i la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. La fira posa aquest any el focus en el Maresme i la seva cultura de mar i damunt, amb l'objectiu de donar protagonisme al territori i als municipis que en formen part. L'acte inaugural ha estrenat també format. S'ha substituït el tradicional tall de cinta per un pregó que ha anat a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera. I l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius turístics més ben valorats del Maresme. Així ho recull el monitor de reputació turística online 2026, que situa la valoració global dels recursos turístics de la comarca en un 8,12 sobre 10, lleugerament per sobre de l'edició anterior. Entre els atractius, l'enogastronomia obté la nota més alta, amb un 9,56, seguida del turisme actiu, amb un 9,28. Pel que fa als allotjaments, obtenen una valoració mitjana de 7,94 amb el personal i la ubicació com els aspectes més ben puntuats. Per municipis, Calella és la població que concentra més opinions sobre recursos turístics, seguida de Santa Susana, Malgrat i Mataró. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Generalitat vol unificar sota una mateixa marca tots els serveis de transport públic que depenen del govern. El Departament de Territori ha tret a licitació el disseny d'una nova identitat corporativa que actuï com a paraigua dels diferents sistemes de mobilitat. La marca englobaria principalment els serveis d'autobús, però també altres opcions com les bicicletes i el transport ferroviari, inclosos ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. També s'integrarien infraestructures de titularitat de la Generalitat operades per altres empreses com el tram i el metro. L'objectiu és que tots aquests serveis comparteixin una mateixa identitat visual, tot i que es mantindran els diferents operadors que actualment els gestionen. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres predominarà el sol a bona part del territori, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes se situaran entre els 30 i els 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'evito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Crepuscó i David.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: perquè res s'acaba
1: avui. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

un dels millors inicis possibles en aquesta setmana en la que ja comencem a notar un lleuger canvi de temperatures. Ja tocava, oi? Hola, sóc Carles Gilibert i aquí comença un cop més l'hora de les notes. Ja saps, complim aquests 60 minuts amb bona part de les cançons que tinc guardades per a tu des de la meva discografia particular. Avui tindrem molt de ritme que ens marcarà la banda Incognito amb el seu jazz funk soul procedent des del Regne Unit i conjuntament amb ells una àmplia selecció d'ara i de sempre. Així que et convido a compartir amb mi aquest espai de ràdio musical. Ella ha obert el nostre programa d'avui, ja saps, la seva veu inconfusible, la de Cher, i el seu Believe, amb la versió Disco Tom Refunk. I segueixes amb la banda Bullfunk, amb el seu Simple State. Benvinguts!

una mica de lo-fi funk des dels Estats Units amb la banda de Jack Strato, Theo Kathman, Buddy Goose i Joe Dart. Els quatre es van conèixer estudiant a l'Escola de Música, Teatre i Dansa de la Universitat de Michigan. Així és com sonen. Wolfpack.

Avui són els nostres convidats especials directament des de Londres, la banda fundada al 1979. Avui escoltarem part de la seva dilatada carrera musical, la formació creada per Jean-Paul Blue Maunick, guitarrista, compositor i productor, un dels pilars ineludibles del moviment acid jazz dels 80 i 90 a nivell mundial. Incognito. Still a Friend of Mine és el títol de la primera que hem triat i que ens deixa ja amb una bona pista del que ens pot aportar aquesta banda, amb 45 anys de carrera musical. Després tindrem molt més. Ara, moment del so sempre elèctric i enganxifós dels Edelbrook. Never Get Enough.

Una altra novetat amb la jove cantant, productora, rapera i compositora de Nova York. La seva és una veu molt especial, transitant tranquil·lament des de l'hora de les notes per Central Park. Amb aquest In the Name of Love del 2025, segurament fins ara, el seu tema més conegut. Ella es diu Victoria Noel.

0: L'hora de les notes, per orelles gourmets.
1: Agafa't ben fort i apuja el volum de l'hora de les notes perquè arriben Naked Cool, els dos músics noruecs que són un clar exponent del seu house actual, amb Kyrre Vang i Even Askildsen. Aquí tens aquest palm.

Bona col·laboració la de Anderson .Paak i Corday. I aquest dia perfecte. La base del clàssic la recordes perfectament. It's a lovely day. Aquesta és la nostra música preferida a l'hora de les notes, des de Formentera, Sitges, la Selva i el Maresme i la Costa Brava i l'Empordà.

Do It de Sally Green ens torna a col·locar en el radar dels temes de la banda anglesa Incognito, aquest jazz funk de qualitat que no sé si sabies, però més que una banda tradicional funciona com un col·lectiu musical, ja que al llarg dels seus anys de trajectòria musical doncs, han passat grans veus com Jocelyn Brown, Mario Biondi, Chaka Khan o Paul Weller, tot i que la cantant americana Macy Leak potser és la veu més popular, com en aquesta ocasió amb aquest Don't You Worry About The Thing, Incognito.

formava part del seu disc Nevermind, Let's Break Up, i sona perfectament i actual. Això és el que tenim en aquest espai de ràdio musical, que no hi ha cap criteri fixat. Anem gaudint del que més ens agrada independentment d'estils, èpoques i modes. I per això passem així de fàcil, com si de cop i volta ens fiquéssim amb la màxima actualitat, amb Clean Bandit i Omah Lai i el seu company.

Moment novament per la banda protagonista a l'hora de les notes. Es diu aviat, però pràcticament mig segle d'un repertori increïble de temes ballables com aquest, Giving It Up. A veure si la recordes, Incognito.

és un dels jockeys que aquest estiu ha estat més present a Eivissa, sobretot a les seves sessions a Pachá. Purple Disco Machine també era amb els seus propis temes, com aquest Machine Fire Eyes. Així avui ja em vaig acomiadant de tu i simplement em queda dir-te que si vols, i espero que sigui així, ens tornem a retrobar i a escoltar la propera setmana a l'hora de les notes. Us deixo amb Camille Hudson i Don't Hold Back Tonight. Sigues feliç.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12.